Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: teus artistes preferits.
1: La teva música.
2: La Rosalía.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105. Que

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Soft Beginning, déu-n'hi-do, en Joe, i amb aquesta cançó que ha triomfat després d'aquella paraguesa Stranger Things.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Nova hora i matí de diumenge. Què tal, com estàs? Espero que genial. I ja saps que el teu dia millorarà molt si mantens recensió posat a la ràdio, perquè tenim cançons tan brillants com aquesta, de Carrie Rae Jepsen. Que fa uns anys li deia algú, escolta, truca'm.

0: tu.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
3: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
5: Univers RAC 105.

Meghan Trainor amb Made You Look, sonant a RAC 105, tot drap, eh? Una d'aquelles animades, divertides, distretes, que ens encanta, doncs, proposar-te i recuperar-te. Va, i ara una cançó que està molt de moda gràcies a que apareix a la banda sonora de la pel·lícula Spider-Man. Pel·lícula, per cert, una de les més taquilleres dels darrers temps. No l'he vist, hauré d'anar al cine a veure si avui, quan surti de la ràdio, tinc temps d'anar al cine, perquè pinta bé. Evidentment, això és Loser de Tame Impala.

0: un dels artistes que ha anat fent punts i s'ha erigit com una de les veus més importants del món és Teddy Swims amb el seu Mr. Know It All.
1: Això és RAC 105.
2: La teva música.
0: La teva música que no para en aquest diumenge i ara és el moment de recuperar aquesta que, mira, també és una cançó de pel·lícula. Les Guerreres K-Pop es diu. Estem parlant d'això que porta per nom Golden i que signen Hendrix.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
2: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
3: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
2: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
3: Patrocinat per La Vanguardia.
4: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
5: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
4: Deu ser això, sí.
6: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
4: Et trobo a faltar.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
9: La casa dels teus artistes.

Déu-n'hi-do, quina veu, quin talent, quin tot. Olivia Rodrigo, que va venir a Catalunya, va passar per aquí una setmana, fa no gaire. Li va encantar, pel que sembla, perquè, en fi, va fer de turista 100%, eh? Fins i tot va anar al Camp Nou. En fi, Drop Dead, sonant a RAC 105, i ara, donant pas als Imagine Dragons, directament des de Las Vegas i amb el seu...

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

polèmica aquests dies pel tema de les declaracions de Macklemore, perquè el van fer fora de la seva gira. I perquè semblava que recolzés la guerra entre Israel i Gaza, no? Al final ha sortit del pas i ha dit que no, que no. Que ell no recolza cap guerra. T'ho hem explicat al nostre Instagram, @RAC105. Ara, els amics de les arts que van oferir un concertàs a la Mercè de RAC105. Segurament t'estimo. No crec que...

0: Tot una superestrella que serveix per inaugurar nova hora a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Aquí no et fallem mai, eh? Sempre hi ha bona música, posis l'hora que posis la ràdio. Sempre sonen grans èxits, com per exemple el que arriba a continuació. Ella és Rosaline. I la cançó viralíssima es diu Snap.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
2: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
3: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
4: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
3: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
4: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
5: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
6: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
5: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
6: Patrocinat per La Vanguardia.
7: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Univers RAC 105.
9: Hola, RAC 105.
10: Vinga, va,
9: som-hi. Sempre escolto RAC 105.
11: Hola, RAC 105.
10: Hace poco que lo descubrí y, oye, me encanta tu programa.
12: Lo escucho cada día.
11: Hola, RAC 105.
13: M'encanta escoltar RAC 105.
14: Felicitats.

Àlex Warren diu que li dedica a la seva dona aquesta cançó perquè està molt enamorat i que diu que és una persona que aconsegueix fer d'un dia ordinari una cosa totalment extraordinària. Si trobes aquesta persona, no la deixis escapar. En fi, continuem avançant. Va, una altra cançó d'amor és la que signa Bruno Mars amb això, Risk It All.

que va néixer amb el cor trencat, però que sapiguem l'ha pogut reconstruir perquè fa poc es va prometre amb la Dove Cameron. Estem parlant de Damiano David amb aquest Born with a Broken Heart. Ara tornem a casa, a Catalunya. Una de les cançons que ha sonat més aquest estiu és una col·laboració entre Banda Neon, Buhos i Mon DJ. Una cançó que és rumba catalana i que precisament el títol ja ho dona, ho deixa claríssim, vaja. Es diu El Ventilador.

La veritat és que ens vam preguntar tots d'on surt Teddy Swims amb aquesta veu i com no el coneixíem abans, perquè ens ha regalat cançons brillants com aquesta que es diu Bad Dreams. La que ja coneixíem des de fa forces anys és la que ens ha tret nova cançó. Ella, en fi, és una artista internacional conegudíssima. Estem parlant, evidentment, de Taylor Swift i això és Patient Zero.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

va ser la cançó que va catapultar la fama Tones and I. De fet, la va començar a cantar al metro, ni més ni menys, eh? Diu que allà se sentia una mica com que la gent li deia va, balla per mi, balla per mi, mono, no? I d'aquí el Dance Monkey. Una cançó que ha calat moltíssim, com també la que arriba a continuació, que també ha calat molt, és Aitana, una de les més celebrades als seus concerts, de fet. Es diu Conexión Psíquica.

S'entenen i molt. Bruno Mars i Karol G. La cançó es diu Estil i està sonant per tot arreu. Va, i continuem avançant i ho fem amb oques grasses que ja estan aplanant el terreny per aquests quatre concerts que tenen preparats a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Avui, per cert, Josep Montero és l'encarregat de posar música al piromusical de la Mercè. Veurem què ens té preparats i si sona alguna cançó d'oques grasses, com per exemple aquesta, per què no? Això es diu Està guai.

0: Doncs s'ha posat molt de moda aquesta de Notar, Talk to You. De fet, jo crec que podríem dir que és una de les cançons de l'estiu ja, eh?
1: Escoltes tots els èxits de la música.
2: No podràs canviar d'emissora.
0: No podràs canviar d'emissora, t'ho diem, perquè no paren de sonar grans èxits, com per exemple aquesta de Panic at the Disco, cançó 100% positiva, que ens va perfecta per seguir avançant en aquest diumenge. High Hopes!

Estalviem, agafem vols de 20 hores, marxem molt lluny a l'altra punta del planeta buscant coses que probablement ja tenim a casa, i aquí venen els tiets per recordar-nos-ho. La cançó es diu Era això, i és que sí, era això el que buscàvem, escolta'm. I ara Alcázar, amb aquest classicot Crying

Tame Impala, Jenny de Blackpink, junts en aquesta proposta que porta per nom Dràcula i que també, evidentment, doncs, te la proposem a RAC 105 en aquest diumenge, just abans de que passi per aquí la Iva Max, que li diu a algú, escolta, potser el problema

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

D'aquelles que va fent, que et va atrapant, que no sabies que necessitaves, però que sí, que t'entrà la mar de bé. Murder on the Dance Floor, sonant a RAC 105. Va, i ara tornem a casa. Atenció, perquè tenim novetat fresquíssima d'una banda que es diuen Bro, que no els coneixes. Doncs apunta-te'ls bé, perquè fan coses tan brillants com aquesta de colors.

0: On és el meu marit, que no el trobo?
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: És el que ens diu Rei en aquesta Where is my husband, que serveix per començar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Ets a casa, posa't còmode, obre una cerveseta, treu les olives, que nosaltres hi posem la música, va. De fet, arriba ara mateix aquesta gran cançó de Daft Punk que coneixes sobradament. One more time. One more.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
4: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
5: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
6: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
7: Tornar a la rutina. També té coses bones.
8: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
9: Proper convidat,
8: Ivan Herzog.
10: Fem-nos el costat que ens faci falta.
8: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de

0: Cristal
1: i li traslladarà les teves preguntes.
2: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
1: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
2: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
1: i Estrella Damm.
0: RAC 105.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.

Barcelona i s'ha convertit en un dels concerts també més importants d'aquest any que ja comencem a deixar enrere. Sí, perquè, escolta, estem al setembre ja, finiquitant mes de setembre, per tant, novembre, desembre i pam, 2027. Sembla mentida. Fa poc dèiem que el 2027 hi havien d'haver cotxes voladors. I sembla que no podrem ni engegar el que tenim pel preu de la benzina. En fi, va, continuem avançant i ho fem ara.

tracta de donar-ho tot des del primer dia en qualsevol relació, perquè no saps mai què et pots estar perdent de l'altra persona, i no facis com Teddy Swims, que diu que ja comences amb por perquè et creus que ho saps tot de les relacions, però no. La cançó es diu Mr. Know It All. I ara és el moment de Taylor Swift amb aquesta The Fate of Ophelia.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Les cançons més importants dels de Mataró, els tiets, és sens dubte aquesta que tothom la canta.

0: Versionant el Blue d'ahir, Phil 65, Mia amb Somsay. Que em sembla que jo marxo, eh? Toco el 2 i mai més ben dit. Salutacions de l'Arnau Molet. De seguida l'Enric Font, que ja el tenim escalfant a la banda. Ell ja ha dinat, crec. Enric, has dinat o no? Sí, sí, diu que sí, diu que sí. Per tant, cafetet en mà i a presentar grans èxits. Abans! El protagonista del 905 confidencial, Ivan Herzog, des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Ben bé que encara estem al·lucinant amb l'actuació que vam fer el divendres passat. Allà a l'avinguda Maria Cristina, la Mercè de RAC 105. Són els Catarres amb aquesta història, eh? Diumenge sense drama, evidentment, eh? Avui diumenge cap drama, ni un. Sempre amb bon rotllo, energia positiva i que no falti a res, tu, escolta. Ole!
1: La teva música amb Enric
0: Font. Hola, què tal? Com estàs? Així comencem nova hora amb tu, quan passen ja uns minuts a les dues. Què? Com estàs? A tope, no? Clar. Com nosaltres, encara que sigui diumenge, clar. Sense drama. Vinga, va, que tenim moltes històries. De seguida, Shakira, mira. Amb el seu Dai Dai. Amb Burna Boy, clar, sí. Però abans, un d'aquells temes tan mítics que sempre ens donen bon rotllo, eh? D'aquells que és escoltar-los i se te'n van les cames, sí, els peus i de tot. El so de Harry Styles recuperant aquest As It Was.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
2: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
3: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
4: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
3: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
4: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
5: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
7: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
8: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
7: i li traslladarà les teves preguntes.
8: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
8: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
7: i Estrella Damm.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
7: Univers
0: RAC 105.

hi diria als Ozone, que anys després, de Piqueta i els One Republic farien una versió del Drago Sta Dintei, eh? És una cosa que ens deixa al·lucinats tots plegats, també, eh? I don't wanna wait, wait, wait. Vinga, va, seguim amb més. Com sempre, és un plaer esteu al teu costat, eh? També el diumenge, evidentment. Salutacions d'Enric Font, va! De seguida per aquí recuperarem l'essència de Jason Derulo, In My Head, una de les primeres que ens portava aquí al nostre país. Entre altres també, mira, Taylor Swift amb el seu Appalite, però abans una de les revolucions de la temporada. Són Cat's Eye, amb aquesta que s'anomena Animals.

0: d'aquelles apoteòsiques a càrrec dels Coldplay. Si és que se'n posa la pell de gallina, eh? Feels like I'm falling in love. Vinga. Come on, baby. Va, seguim endavant aquesta tarda de diumenge. Espero que tot bé, eh? Que així. Va, que només en una estoneta tenim per aquí una bona festassa, la que ens porta Miley amb Party in the USA. Abans ens quedem amb una de casa. Mira, escolta. La nova de Corraneta s'anomena Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist un arall.

D'aquelles cançons magnètiques, que tenen algo que s'enganxa, que dona bon rotllo. El so de Bruno Mars amb Roser de les Blackpink, Ah, patxé, patxó, pi, patxí, patxó. Tu també la vas cantant, si és que ja. Va, seguim amb més. Al tanto, perquè de seguida recuperarem el so de Pink amb el seu Try, però abans, mira! Tenim Aitana, que ens enamora amb cançons com aquesta, Conexión Psíquica.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

és ben bé cançó de pel·lícula. Per una banda, Lady Gaga, tremenda, i per l'altra, Bradley Cooper, que sí que arrenca a cantar amb aquest Shallow, una altra de les de pell de gallina. Fa enamorar, això, eh? Sí. Va, pocs minuts i les 3 de la tarda, que et sembla si anem amb una mica més de ritme, el que ens porta Hugh Gale amb això, Jamaican, bam, bam.

0: sense la colombiana, s'anomena Agua, Agua, és el que necessito jo, que tinc la gola una mica. Agua, això ho deia, qui ho deia, no ho sé.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hola! Així m'ha arrencat una nova hora amb tu aquest diumenge. Salutacions, com sempre, d'Enric Font aquí liant-la una mica, que no falti. Val, tanto perquè de seguida una d'aquelles ben xules, tendres, d'aquelles que plorarem quan l'escoltarem en directe en el seu comiat. Són oques grasses, la gent que estimo.

0: música.
1: RAC 105.
2: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
3: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
4: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
5: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
6: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
5: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
6: Patrocinat per La Vanguardia.
7: Matina Codina, Best Moments.
8: Ahir vaig fer unes trucades. És pel piro musical de la Mercè, per saber si estan nerviosos.
9: No, no estem nerviosos.
8: Alguna cançó que li faria il·lusió que sonés al piro musical?
9: Qualsevol música ens agradarà.
8: Vale, pues li apunto Iron Maiden.
9: Sí.
8: Vamos a hacer ver que usted ha ido a la ventana y lo ha visto y me dice, ah, pues sí, sí, son muy bonitos. ¿Qué le ha parecido? ¿Los ha visto?
9: Sí, está muy bonito.
8: Sí, ¿verdad? Okay. ¿Cuál le ha gustado más de todos?
9: El rojo.
8: El rojo era bonito, ¿verdad? Que hacía así como una, como un patinete gigante en el cielo.
9: Sí, sí.
8: ¿Y la Sagrada Familia de color lila le ha gustado?
9: También, sí. Bien, bien. Muy bonito.
8: Muy bien, pues nada, a ver si el domingo los puede ver. Muchas gracias.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
10: Yo guys, what's up?
11: Another
10: RAC
7: 105.
12: No podràs canviar d'emissora.

aquesta cançó que cada cop que l'escolto és que se me'n van els peus, ja t'ho dic. El so de Another, una altra de les que triomfa arreu del planeta, s'anomena Talk to You, i ens van anar a gust també avui diumenge, sí, no? Vinga. Salutacions d'Enric Font, seguim aquí a RAC 105, la teva música, amb bones referències, perquè, mira, en una estoneta per aquí, el so de David Guetta, T. Swims i Toons and I amb el seu Gone, Gone, Gone. Abans viatgem més de 25 anys enrere, bé, concretament 26, amb el so dels Mojo des de França ens arribava aquest Lady, Hear Me Tonight, Bafoli.

nostres emergents de casa nostra. Som My Heels. Ballo sense tu. Sí, sí. Nosaltres ballem, bé, amb tu, sense tu, de totes les maneres. Sí, sí. Vinga, va, moltes més encara per endavant. Al tanto, perquè per animar-te el diumenge tenim per aquí bones propostes com les que ens porten Olivia Rodrigo, també Caigo al costat d'Iva Max, ja veuràs. O, mira, recuperarem el so dels One Direction. Abans arriba per aquí Sia, una d'aquelles veus que ens enamora. Ens porta aquesta ja mítica, Cheap Thrills.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: és l'Aitana.
1: Els porta temes com aquest, és un trencapistes brutal, eh? Superestrella. A mi em fa gràcia perquè quan busques informació de l'Aitana, jo de bo, eh? Darrerament només em surten que notícies de moda. Sí, que si vesteix així, que si va con pelo corto, que si no sé què... Coses que no m'importen poquet, eh? Tot s'ha de dir. Però la premsa és així, bé. Va, nosaltres continuem. No parar, eh? Va, moment de Nicky Jury i el seu Sunroof.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Què et passa com a mi, que et motives potser més del compte? Bé, és normal, no? Aquí tenies a Jack Jones, en aquest cas al costat de Ray, amb la primera, You Don't Know Me. Vinga, va, en pocs minuts, les 4 de la tarda del diumenge. Al tanto, perquè arriben per aquí la nova col·laboració que han fet Ginestà i Nil Moliner. D'aquelles bones, d'aquelles... pell de gallina. Amb qui estaràs?

0: Això només passa ja tardes.
1: Em fa molta il·lusió perquè és la primera visita d'aquesta temporada que tenim en el programa d'un dels grans, que jo crec que és el tio que es lleva més d'hora del país, sí, o un d'ells, Ernest Codina.
2: Matías, no et fa tanta il·lusió.
1: Com que no?
2: Sí,
1: no,
2: ens hem veient, ens hem vist aquest estiu, que hem anat a veure junts l'eclipsi.
1: És veritat.
2: Que gairebé ens mengem la boca. Sí, sí, i ho vam fer. El vam mirar. És veritat que allà no era el 100%, sí, però veritat, estàvem anant cap al bolo, cap a l'actuació, sí, que teníem en rac 105.
1: A Roses, no?
2: Sí, sí, i el vam mirar directament al sol. No, pot fer.
1: No, no, no, això és prohibidíssim. No, però nosaltres és que som uns gamarussos.
2: Vam dir, que maco, ja està,
1: I el bo és que jo anava conduint.
2: Sí, sí. Estem vius de miracle, sí, per tant, sí, sí. Valoreu el que teniu ara mateix aquí a la ràdio.
0: Ara, ara. Ja tardes. Ja tardes. De 5 a 9. A RAC 105. Amb l'Enric Font.

0: És brutalíssim, és apoteòsic. Una proposta que ens ha deixat descol·locats, almenys a mi, eh? Vull dir, perquè no m'esperava pas aquesta col·laboració de Karol G amb Bruno Mars, amb Estil.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Vinga! Així hem volgut començar l'última horeta que estem juntets avui diumenge, amb aquesta de bon rotllo. Quan passen ja uns minuts de les 4, va, que seguim. De seguida, en Joan de Bussam, amb Maduixa, papi, posa-la al disc, amb la Julieta, la samarreta i la germaneta. Bé, tots junts. Abans ja un clàssic de Katy Perry. Ja veuràs tu. Anem a recuperar aquest Firework.

d'aquelles de cantar ple pulmó, eh? Sí, sí. És el so de Loreen, una altra de les que va triomfar a Eurovisió. Amb el seu tatu, que anem avançant aquesta tarda de diumenge. Tanto perquè, mira, tenim ja preparada per aquí a Billie Eilish amb el seu Birds of a Feather. Entre d'altres també recuperarem l'essència dels Jonas Brothers. Abans, una de les noves de casa nostra és Brou, que ens porta de colors.

0: Heavy Swims. De Bausa. Uget.
1: I els nostres números 1.
2: Mi penya del RAC 105.
3: Soc el Guillem de Bugós.
4: El Fred García.
5: Tiga Flaues i Stay Home.
6: Fumira des del País Valencià.
7: Som els Pies.
8: Soc el Migui Núñez.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
10: Som els Catarra.
0: Tots ells tenen una cosa en comú.
1: Els escoltes aquí.
0: RAC 105.
1: La casa dels teus artistes preferits.
11: Hi, everyone, it's Teddy Swims. Give it up for Teddy Swims.
1: Això és RAC 105.
0: No podràs canviar d'emissora.

elegants, que a més s'enganxa i té com una cosa especial, eh? Que sí. El so de Teddy Swims, un altre dels artistes que absolutament està captivant l'escena musical amb temes com aquest Mr. Know-It-All. Oh yeah. Vinga, va, seguim amb més. Aquí Rec 105, la teva música, evidentment, i en una estoneta, el so dels Figaflaues. Abans, Raining Season.

Sona aquesta cançó aquí a RAC 105. És el moment de motivar-nos, sí o no? Piti, piti, piti, piti, piti, piti. Aquest estil Afro House que s'està apoderant de les cabines i també de les ràdios, com per exemple aquí ara, amb la teva música. El so de Hugh Gale amb Ultra Naté, Moving on the Sun. Sí, sí, Moving to the Sun. Vinga, va, seguim amb més. Com sempre, un plaer acompanyar-te, faci el que faci. Soc l'Enric Fonsi. Una mica fònic, sí que fònic, però bé. Ho superarem, això espero. Va, de seguida per aquí, el so de Bruno Mars, una d'aquelles tendres, Risky Toll. Abans, una altra de les que ballarem, segur. So de David Guetta, recuperaran l'essència. A càrrec de Hathaway, aquell What is Love que queda enrere ja. Ui, sí. Això és Baby Don't Hurt Me. I want you to know.

0: Flash. Mira que estendre aquesta història, que a mi em toca la fibra, la veritat. El so d'Olivia Rodrigo amb aquesta Driver's License que tocarem el 2 ja, sí.
1: La teva música amb Enric Font.
0: Apa-li! Demà més a partir de les 5 amb una nova edició del Ja Tardes, l'espai més interactiu esbojarrat, l'After War radiofònic de Catalunya, clar. Ara no desconnectis que tenim per aquí ja l'Hector Huguet amb bon rotllet, eh? Apa-li! Sigueu bons, eh? Ciao, pescao.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert.

0: tant.
1: Cap mena de drama, eh?
2: La teva música amb Víctor Huguet.
1: Que és diumenge i així ens ho demanen els Catarres. Per cert, una de les grans cançons de la Mercè de RAC 105 d'aquest passat divendres. Comencem nova hora i nova tarda, de fet. Salutacions d'Héctor Huguet. Li agafo el relleu a l'Enric Font i m'hi poso amb Adela, Ain't in L.A. O amb Vico i aquest conegudíssim Noche Entera. Bona tarda.

0: la teva música.
1: RAC 105. El 29 de novembre, l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
3: No pots canviar d'emissora.
4: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
5: Quins seran els èxits del futur?
6: I'm Olivia Dean. I'm
7: Benson Boone. This is Dua Lipa.
8: This is Daniel Dyer.
2: La història continua. La teva música.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
11: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
12: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
13: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
14: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
15: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
14: i li traslladarà les teves preguntes.
15: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
14: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
15: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
14: i Estrella Damm.
1: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
0: Aquest és el so

és l'èxit més important fins ara de la carrera de Gracie Abrams, el That's So True, i amb la seva veu angelical passem a un estil més contundent, pugem als BPMs. I és que sabem que a Bibi Rexha una altra cosa no, però la canya i l'electrònica li agrada i força. Aquí la tenim amb Faithless, New Religion.

Sí, fa pena, fa llestimeta, però l'estiu s'ha acabat. Haurem d'esperar el next summer, Damien o David. Almenys t'haig de dir una cosa. Hem començat la tardor de la millor manera possible amb una festa multitudinària a la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina. Això va ser divendres passat. Aprofito per donar les gràcies als milers de persones que vau venir a l'Avinguda Maria Cristina per gaudir dels Teràpia de Xoc, dels Catarres, de Maria Jaume, de Marcos i també dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo. No que...

i es nota que s'estimen, i es nota això a totes les produccions i les cançons que fan plegats. Tot el que ens queda, doncs ens queda molta tarda per gaudir plegats de la bona música de RAC 105, de tots els artistes, Lady Gaga, de seguida, un dels grans clàssics, aquell Just Dance, per aquí preparat i fent cua abans ni presentar-la, cal, bàsicament. Aitana, Conexión Psíquica.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol.
0: RAC.

complicat fer una cançó més maca que aquest Just the way you are. Bruno Mars, posant-li una mica de romanticisme aquesta tarda de diumenge. I ara, home, amb un so més contundent arriba Miley. I dic Miley, no Cyrus. Que així comença la seva nova era amb aquest Bass Persuades.

0: És curiós perquè se les considera un grup femení de K-pop, però no són coreanes. De fet, coreana només n'hi ha una, és de Seul, de Corea del Sud, la Yonshae, no sé si ho he pronunciat bé.
1: La teva música amb Víctor Guerra.
0: Però clar, són sis noies, la Daniela, la Lara, la Megan, la Sofia, la Manon i la Yonshae. Són d'Atlanta, Los Angeles, Honolulu, Manila, de Filipines i de Suïssa. En fi, un popurri per fer plegades aquest grup que es diu Cat's Eye, la primera Animal. I així comencem amb aquest èxit, una nova hora. Són les 6 de la tarda. Et saludo des de l'altra banda, l'Electroguet, ara amb el Sopa de Cabra i el seu Camins, Somnis i Promeses.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: La teva música.
2: RAC 105. Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
3: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
4: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
5: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
6: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
5: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
6: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
7: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
8: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
9: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
8: i li traslladarà les teves preguntes.
9: Cavalla, ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Places limitades.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
9: Que si tu era prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
8: i Estrella Damm.
2: El Matina Codina, el feu vosaltres.
10: Ei, bon dia.
11: Bon dia, Matina Codina.
12: Hola, matiner.
13: Bon dia, Matina Codina.
12: Tenia un bon dia.
14: Bon dia, matiner.
15: Bon dia, matinaires.
16: Bon dia, codinaires.
17: Vinga, va, som-hi.
18: Bon dia, matineros.
19: Vinga, va, bon matí.
12: Un petonet.
20: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí. Y oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantidad de vida. Cantidad de vida.
2: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubidubida.
21: Yo guys,
22: what's up?
21: Another.
22: RAC
2: 105.
1: No podràs canviar d'emissora.

Cadíssima les novetats musicals, és imprescindible no desconnectar de RAC 105. Cada divendres te les presentem totes i aquesta doncs va ser una de les grans de l'estiu. Another descobriment RAC 105 des dels Països Baixos, això es diu Talk to You. De les grans a nivell electrònic d'aquest estiu que ja hem deixat enrere. Però sí, ens agrada presentar-te novetats cada divendres, però també de tant en tant repassar grans clàssics. Així que ara et proposo viatjar al 2004... al ritme de Gwen Stefani i aquest clàssic ja que es

No cal buscar tant, per favor, que sovint ho tenim molt a prop, és el que ens diuen els detallets. Era això, si els voleu veure en directe, per cert, la següent gran data, el Cabro Rock Castanyada, finals d'octubre, 31 d'octubre, amb els mataronins, els amics de les arts, figaflaues, en fi, us convido a veure el cartell perquè és una passada, la Ludwig Bank tampoc hi faltarà. En fi, no t'ho perdis, entrades a cabrorock.cat i nosaltres seguim amb una cançó ja considerada segurament un clàssic. De les més rockeres de Pink, de fet comença amb aquest punteig, tan reconeixible del So What?

Activant-nos amb l'electrònica d'Augel, Jamaican Bam Bam, i espero que comencin a activar-se les 220.000 persones que gaudiran en breus d'aquí 7 dies, dilluns 5 d'octubre, del primer dels 4 concerts dels Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. L'adeu definitiu dels usonencs. Ho petaran seguríssim.

Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!

Mira'l. Bruno Mars, passant-se el Hawaii per aquí de nou, a la teva música, amb el seu Locked Out of Heaven. Dit això, seguim endavant i camí de les 7 amb una de les grans novetats catalanes, i és que, per sorpresa d'absolutament ningú, s'ha convertit i ràpidament en un gran èxit. Ginestà d'una banda, els germans Serra Solses, Nil Moliner de l'altra, fent plegats això que es diu Amb qui estaràs, una de les grans sensacions catalanes del moment. Si vols saber més detalls, més curiositats, anècdotes, et convido a recuperar l'entrevista que els va fer la Mar Puga a través del nostre Instagram.

0: era evident que Shakira començava la seva gira o la seva residència europea, en aquest cas a Madrid, i ho havia de fer amb una novetat, amb una nova cançó. Doncs aquí la tenim.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: I amb un altre dels grans artistes urbans del panorama internacional, compatriota més, colombià, Maluma, plegats fent això que es diu Agua. Veurem què tal sona en directe. Ja ens ho explicarà l'Albert Buscarons, que hi va la setmana vinent. I així comencem nova hora, 7 de la tarda, amb Calvin Harris. I Rihanna, que també l'acompanyava fent el This Is What You Came For. Baby.

0: la teva música.
1: RAC 105. El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
3: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
4: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
5: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
4: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
5: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
1: RAC 105.
0: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el

David Guetta, Bibi Rexha, diuen que estan molt bé, diuen que estan de conya, diuen això de I'm good, i segurament també està molt bé Taylor Swift, que torna a ser protagonista. Després del seu casament, doncs ara torna a donar-li canya a la música, i és que presentarà un nou disc, com és que disc, una nova versió del seu darrer àlbum, el The Life of a Showgirl, ara The Encore, amb quatre noves cançons. Una d'elles ja la coneixem. La van presentar per primera vegada divendres. Una de les grans novetats internacionals. Evidentment, som aquí a RAC 105, on si no, es diu Patient Zero.

a les esquenes de Teddy Swims. En aquest cas, Mr. Know-it-all, amb la seva veu greu, elegant. Saps amb qui quedaria molt bé aquesta veu? Vaja, són opinions meves, però crec que empastaria perfectament amb la següent convidada, que és britànica, que ha estat una de les grans sensacions de l'any. De fet, artista revelació segons els Grammys, quasi res. Parlem d'Olivia Dean. Tant de bo facin una cançó plegats. Aquí la tenim amb el seu So Easy to Fall in Love.

Sí, sí, és ella, Ultranaté. Ho ha fet possible, UGEL ha tornat a la càrrega amb una de les grans veus de la història de la música electrònica, sens dubte, el francès UGEL, com et dic, amb aquest Moving to the Sun. Vinga, anem a canviar una mica d'estil i ho fem amb un artista que, a nivell musical, hi ha força secretisme, no se'n sap massa cosa, i de fet, amb la tonteria, ja fa més de 2 anys de l'últim disc de Dua Lipa, del Radical Optimism. El va publicar el 3 de maig del 2024, així que fent comptes, ja et dic, més de 2 anys... Tot i que no hi ha data pel seu quart disc, però ja s'ha deixat veure, penjat alguna coseta a l'estudi, amb compositors com Greg Kurstin o Ali Tamposi. Veurem, veurem. Diuen que potser, qui sap, a inicis del 27, tant de bo sigui així, però és una especulació. Mentrestant, doncs, aquí tenim un dels grans temes del, com et dic, últim disc, Radical Optimist. A RAC 105, Houdini.

Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!

0: The Edge of Glory a través de RAC 105, camí de les 8 de la tarda, a les 8 del vespre, amb l'americana i amb una de les, home, notícies del mes, si no de l'any, que de cop i sense esperar-ho, Lady Gaga és mare. Gestació subrogada, sempre hi ha relativa polèmica amb el tema, no? Let's go. En la seva defensa, ella assegura que és perquè té fibromiàlgia i que seria molt complicat ser mare de forma natural. I, vaja, per evitar possibles problemes, doncs ho ha fet d'aquesta manera. En fi, li desitgem molta sort com a mare Lady Gaga. I, per cert, aquest dimecres hi ha un 105 confidencial. Ja saps que aquesta casa, RAC 105, t'apropa als teus artistes. Aquest dimecres a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, Ivan Herzog, des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: vindran.
1: La ressaca pot durar dos dies?
2: La teva música.
1: Segur que... Segur que hi ha algú a l'altra banda dient sí, home, sí, dos i tres i quatre. No, no parlo de la típica ressaca, parlo de la ressaca emocional i ja t'aviso que sí, que i tant que pot durar dos dies. Així estem tota la gent de RAC 105 encara recordant el concertàs de divendres. Gràcies infinites a tota la gent que va venir a l'Avinguda Maria Cristina a celebrar la Mercè de RAC 105 amb diversos grups, entre els quals també teníem els Catarres, amb cançons com aquest, Diumenge sense drama. Així comencem, les 8 de la tarda, no volem cap mena de drama, volem bon rotllo i bona música, així que de seguida Karol G i Bruno Mars amb el seu estil, o ja de fons Tiesto, versionant el tema de Top Model, Another Love. Vinga, alegria, il·lusió i bons aliments, va!

0: Aquest. Aquest és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
2: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
3: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
4: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
5: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
6: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
7: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
6: i li traslladarà les teves preguntes.
7: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
6: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
7: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
6: i Estrella Damm.
1: RAC 105, la teva música.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
0: Aquest és el so.

Aquesta nit, a un quart de dues de la matinada, arriben els MTV Music Awards 2026. Vaja, que si voleu connectar-vos en plena nit, que sapigueu que comencen a un quart de dues. I ella, Sabrina Carpenter, l'acabem de deixar enrere, és una de les artistes amb més nominacions. En té un total de 7. Millor vídeo per tirs, artista de l'any, song... Cançó de l'any, també, vaja. Té un total de 7 nominacions, veurem. Demà us en parlem. Tot i que una de les grans revelacions d'aquesta temporada és ell, Joe, sobretot per aquest End of Beginning.

Una veu increïble, un talent descomunal i una presència damunt l'escenari com molts pocs artistes poden oferir, això ja t'ho asseguro. Sobretot simplement per les seves tombarelles, ja és difícil competir amb Benson Boone. Beautiful Things a RAC 105, quan et presento el més nou de Marcos, ha tornat després del Festuc amb una nova cançó. I aquest divendres passat, a la Mercè de RAC 105, a l'Avinguda Maria Cristina, ja va demostrar que arriba amb força moltíssima gent, milers de persones, encantats amb aquest nou single. Come on! Que es diu Fachenda.

sí i què, yes and... Una bona resposta seria per Ariana Grande davant tota la gent que parla, pel meu gust en excés, sobre la seva situació personal. En fi, s'ha donat un temps Ariana Grande. Era evident que necessitava un descans, així que tant de bo torni amb força, amb tota la força que ara mateix té Aitana, que en breus comença gira per Sud-amèrica el dia 16 d'octubre a Bogotà per cantar el Superestrella, vaja, tot el repertori del Cuarto Azul, com aquest Conexión Psíquica.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: quan les cançons són immortals.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: Un cas evident és aquest Freed From Desire de Gala, la italiana. Amics, amigues, cançons com aquesta, per cert, podeu gaudir cada divendres i dissabtes aquí a RAC 105 amb un servidor, al ritme de la nit. I dit això, falqueta feta, jo et dic adéu, que vagi genial. RAC 105. I recordo, sí, demà dilluns,

una mandra descomunal, començar la setmana laboral. Però, ep, pots fer-ho amb l'Ernest Codina i companyia, Matina Codina, i amb tots els grans èxits i el bon rotllo de sempre, amb els gags i amb el millor equip de la ràdio musical a Catalunya. Et deixo amb els Tame Impala i Jenny, Dràcula. Ciao!

0: Latina Codina Best Moments.
1: Y detienen a un hombre por intentar robar en una obra en Murcia. Lo curioso de la historia es que el ladrón se hace el dormido al ser sorprendido por la policía.
2: No voy a bondear.
3: Sí, bon dia.
2: Han robat mai a tu de l'obra?
3: Sí,
2: t'han robat material també?
3: M'han robat, roben molt d'obres. Llavors jo intento no sempre a l'últim dia, perquè si tens obra molt de temps durant, te van robant. Jo intento l'últim dia posar tot de cop. Un primo meu se llama Frank. Va robar sempre cobre de llocs.
2: Sí.
3: I a vegades treballàvem nosaltres i robava el nostre pobre cobre. I jo deia, però és tonto, està nostra aquest.
4: Era per inèrcia.
3: Clar, i roba el d'obra d'enfrent.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.